Your chinchin may feed the boy, yeah, Sheila Donesh. Anna, yeah, engineer, a boy, yeah, set several. God bless you so much. God bless you so much. Apostle Paul, Mekrao, my number is 0243 882 462 462 0243 882 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462
5. Etina Tuesday anapa 9:30 ne pa wona shase 12:31 ya pon. Friday eye all night 10 o'clock ne shase 4 a.m. ne ya pon. Mehwe wanim. Bra, no ba ebedi nkomo. Bible say adeso biara ye de aso ne fa mbra ne nim. No ba de obesue ye. Yesu aye krado. Se adeso de ato so akata ne nyamso no obeye firi ho. Yakopon shirao. Bra wase, nya me e ma wo so. Twa no mona bra, no bo nya me no nyam. God bless you. Bye bye. Zero two four three eight eight eight four six two.